exclusive. Aṣọ tí mo wọ̀ exclusive. Bàtà tí mo wọ̀ exclusive. Ìgbà kan rò school fees. Màtá màtá sí. Màtá ni màtá ló màtá sí.